Oye, Antoni, mira, fa 15 hores, 26 minuts. Vés que li van a la província ja, ja al cap delegat. Vés a suir, ja n'hi mota, s'hi ha l'hi sampira, un pantoli, vés a l'hi.